0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Que vaig al cotxe, Ràdio Abrera. Que vull sentir bona música, Ràdio Abrera. Que practico esport, Ràdio Abrera. Que estic a casa fent dissabte, Ràdio Abrera. Que vull saber què passa a prop meu, Ràdio Abrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioabrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser
1: amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: dilluns a divendres, de 8 a 1...
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: no pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
0: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Toser, a Jazz Club de nit.
2: Ràdio Abrera non-stop. Stop, stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Els teus millors moments són a Ràdio Abrera.
1: 107.9.
0: La banda sonora de les teves nits.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
5: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: 3 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
5: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
3: Hasta sin querer hablo de ti. Te fuiste y no he encontrado una mirada igual. Ensayo lo que te voy a decir, por si te encuentro allí donde solías estar. Te callas cuando preguntan por mí. Te entiendo porque esa es mi forma de sanar. Hacer como que siempre soy feliz, pero esta vez sin ti me cuesta un poco más. Donde te duele para amarte más ahí. Yo te quise hacer feliz cuando no tenía alegría. Te busco fallos tan solo para

0: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
1: i tota la informació.
0: Ràdio Abrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
4: No te quedes atrás
3: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
4: En Top Música Nueva.
3: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí en Radio Abrera.
5: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha.
6: Ya no sonríe más a reclato.
7: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
8: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
9: A Ràdio Abrera.
10: A Ràdio Abrera.
11: A Ràdio
12: Abrera. A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

Siguis on siguis, Ràdio Brera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radiobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Brera, amb

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a Ràdio

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. S'espera un matí intens a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins a les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat a la P7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest període. De fet, el dispositiu especial va arrencar la passada tarda i fins a les 8 del passat vespre van sortir el 44% dels 600.000 vehicles previstos. Són, en concret, 263.000. Per aquest motiu, l'AP7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en ambdós sentits de la marxa i amb diversos trams. Per això, el mateix Servei Català de Trànsit demana molta precaució a tota la gent que circuli avui per les carreteres catalanes. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia, segons fonts de la missió humanitària. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. D'altra banda, en plana cultural, el Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic de Barcelona que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà la capital catalana. Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar. L'espectacle, que es va desenvolupar en dos escenaris diferents, va impregnar-se dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un extens repertori on no van faltar temes com La Mudanza, Pitorro de Coco, Nueva Yol o Tití me preguntó. La cantant catalana Bad Gyal va ser l'artista convidada de la vetllada. Busquem ara la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. A aquestes hores del matí de dissabte, sense cap mena de dubte, el principal protagonista és aquesta boira que queda concentrada sobretot a tota la costa catalana. En canvi, terra endins, l'ambient és molt més assolellat. De fet, a les properes hores esperem l'arribada de molts més núvols als ciprins que ens deixaran aquest cel molt més blanquinós. La tarda, la boira continuarà ben present a la Costa Brava i la nuvolositat serà més compacta sobretot al Pirineu i Prepirineu, que de fet no descartem alguna gotellada a comarques com la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa o també el Solsonès. Repetim, tot plegat ben poqueta cosa, amb unes temperatures que es tornaran a enfilar per sobre dels 34-35 graus a la plana de Lleida i compte a les valls del Pirineu, que estaran per sobre dels 29-30 graus. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
1: Gràcies, Marc. I en esports, a partir de les 6 d'aquesta tarda, el Barça jugarà la final de la Champions femenina davant l'Olímpic de Lió. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 23 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. A més, aquest dissabte, a 11:45 del matí, té lloc una nova visita comentada. Per assistir-hi, heu de formalitzar la vostra inscripció a través del web abrera.cat. També podeu participar al repte dels 7 balcons a Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera, El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dins la celebració del mes de la dansa del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Joventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'Escola de Dansa Energia Residence Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energidance.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 6:15 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 3:15 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant Hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 8:15 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:15 a 8:15 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 12:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
6: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, Arabaya,
7: Arabaya. Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: les carreteres catalanes. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia, segons fonts de la missió humanitària. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tasses d'Israel contra els membres de la missió humanitària. Parlem ara de cultura. Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà la capital catalana. Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar. D'altra banda, Tremp celebra aquest cap de setmana la quarta edició del Tribulosi, el Festival Poètic de les Arts. Es tracta d'una proposta ja consolidada que busca treure l'activitat artística dels espais tancats per inundar la capital del Pallars Jussà de propostes participatives. Des de Ràdio Tremp Pallars Ràdio, Júlia García.
1: Tremp celebra aquest cap de setmana la quarta edició del Tribulosi, el Festival Poètic de les Arts. El seu nom, una paraula pallaresa que significa enrenou, defineix l'objectiu del certament, sacsejar la ciutat a través de la paraula i la creació contemporània. El festival és clau per al territori perquè connecta la poesia amb disciplines com la dansa de la companyia Contemporànies o el fang sobre rodes de la Dinamo. La programació també aposta per l'arrelament local amb un homenatge a l'autor Antoni Fortuny i un vermut musical amb Lluís Cartes. El punt final el posarà diumenge a la inauguració d'un mural artístic de Suen Coll, 3 dies d'activitats participatives que consoliden Tremp com un punt de trobada viu entre la literatura i el carrer.
0: Gràcies, Júlia. I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 23 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. A més, aquest dissabte, a 11:45 del matí, té lloc una nova visita comentada. Per assistir-hi, heu de formalitzar la vostra inscripció a través del web abrera.cat. També podeu participar al repte dels 7 balcons a Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera, El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana realitzar l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dins la celebració del mes de la dansa del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'Escola de Dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energydance.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:45 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:45 a 2:45 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:45 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 81 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta de

0: escacs a la sala C de la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 6:45 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 3:45 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant Hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 7:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:45 a 7:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 12:45, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar-vos al CAMP, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a 10:00 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
1: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
0: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
2: Cap de setmana. Cap de setmana. Amb Ràdio Abrera. Connecta't a Ràdio Abrera. Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
3: Envia'ns els teus comentaris.
2: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. RadioAbrera.cat. Connecta't a nosaltres.
3: Connecta't a nosaltres.
2: I descarrega't també la nostra app. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: No, sí.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Els èxits i tu en un sol punt. 107.9.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Se'm venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no te'n sé dir una.

0: neteja, l'únic que vull és que t'apiris, que t'apiris, que t'apiris. Pira't, pira't, pira't, puto, pira't, pira't.
1: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.
5: J-Lo!

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. S'espera un matí i migdia intens a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins a les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat a l'AP7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, a aquesta hora ja es donen les primeres retencions a alguns punts d'aquesta autopista, tot i que encara molt lleus. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest període. El dispositiu especial, de fet, va arrencar la passada tarda i fins a les 8 del passat vespre van sortir el 44% dels 600.000 vehicles previstos. Per aquest motiu, l'AP7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. Per tot plegat, el Servei Català de Trànsit demana molta precaució a tots aquells conductors que circulin per les carreteres catalanes durant aquest matí i mig.

0: 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. En plana cultural, el Ball de Diables de Constantí, el Tarragona, celebra avui el 15è aniversari de la seva recuperació amb una gran jornada festiva a la plaça del Refugi. Les activitats començaran al migdia amb propostes infantils i continuaran amb un vermut, dinar popular, bingo musical i ball de gralls durant la tarda. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
1: Un dels moments més esperats arribarà a 8:45 del vespre amb el Correfoc a Bernum, en què participaran diverses colles convidades i que recorrerà els carrers del nucli antic. Més enllà de la festa, la celebració també reivindica la trajectòria de la colla, destacant la implicació de la gent del poble com un dels seus principals valors. Sergi Pasqual és membre del Ball de Diables de Constantí.
2: Tenim una part gran de gent que és del poble. Llavors això ajuda a fer les coses, a sortir més pel poble, a voler fer cada vegada més coses i interessar-se més al final pel Ball de Diables. La importància de que sigui molta gent del poble crec que és un fet característic.
1: En el Correfoc hi participaran el Ball de Diables a Tarragona, el Ball de Diables a Sabadell, el Drac de Sant Roc i la Guita Trapella d'Esplugues de Llobregat, a més del Ball de Diables de Constantí, anfitrió de la jornada.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 23 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. A més, aquest dissabte, a 11:45 del matí, té lloc una nova visita comentada. Per assistir-hi, heu de formalitzar la vostra inscripció a través del web abrera.cat. També podeu participar al repte dels 7 balcons a Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera, El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana realitzar l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluc, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
4: Abrera Informació. L'agenda.
5: Dins la celebració del mes de la dansa, del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'Escola de Dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energydance.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:45 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:45 a 9:45 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:45 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 81 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 6:45 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, espais d'acompanyament familiar, dimecres 27 de maig a 3:45 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits i es durà a terme a l'escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a les 6 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 7:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:45 a 7:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 12:45, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs, romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
1: DJ Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los 90s.
2: Los temazos de siempre.
1: Las mejores melodías.
3: Y muy buen rollo. Y muy buen rollo.
4: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera.
5: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
1: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo. Sonido Remember.
6: A Ràdio Obrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.
7: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
8: Però on ho veus, tot això?
7: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
8: No.
7: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
8: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
9: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
10: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. S'espera unes properes hores de matí i migdia complicades i intenses a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins a les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat, especialment a l'AP7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, a aquesta hora ja es donen les primeres retencions en alguns punts d'aquesta autopista, concretament les més importants entre Granollers i Mollet del Vallès en sentit Girona i entre Gelida i Martorell en sentit Tarragona. En aquests punts hi ha més de 5 quilòmetres de retencions. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí fins a les 3 d'aquesta tarda. De fet, ja ahir la tarda la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en dos sentits de la marxa i en diversos trams. I parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu. La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 de la matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tasses.

0: A Tarragona, Luis Heredia posa en valor precisament la importància de la psicologia.
1: Perquè va sobre com pensem, com ens comportem, com donem significat al que ens passa. O sigui, és una cosa tan fonamental, tan bàsica. O sigui, si no ens ensenyen, per dir-ho així, a conèixer-nos i a com relacionar-nos amb nosaltres i entendre com funcionem, que és el més bàsic, doncs clar, això després a la llarga pot generar molts problemes.
0: S'ha habilitat un espai per a entitats de salut mental del territori.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 23 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. A més, aquest dissabte, a 11:45 del matí, té lloc una nova visita comentada. Per assistir-hi, heu de formalitzar la vostra inscripció a través del web abrera.cat. També podeu participar al repte dels 7 balcons a Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera, El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana realitzar l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dins la celebració del mes de la dansa, del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Joventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'escola de dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola energydance.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:45 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:45 a 9:45 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:45 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 5:45 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 4:45 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant Hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a les 6 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 8:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:45 a 8:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686 25

0: 93157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
4: Soy J. Cerrando.

0: El cap de setmana passa'l amb nosaltres. El cap de setmana passa'l amb Ràdio Obrera.
1: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
2: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
1: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
2: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
1: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Abans d'anar a dormir, petó de bona nit, m'aixeco al matí i tu ja...

Passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

Ràdio Brera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radiobrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.

0: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
4: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
3: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

hispano y latino. ¿Qué pasa? Con mi guerrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Tenim ja algunes retencions importants en algunes carreteres catalanes i s'esperen unes properes hores intenses en aquesta recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que s'allarga fins a les 3 de la tarda. Es preveu molta mobilitat, especialment a la P7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, ara mateix, en aquesta autopista entre Granollers i Mollet del Vallès en sentit Girona, hi ha més de 8 quilòmetres de retencions i n'hi ha 7 entre Martorell i Castellbisbal en sentit Tarragona. En altres punts de la P7 també hi ha algunes cues, però de moment menys importants. En canvi, a la C32 entre Mataró i Vilassar de Dalt hi ha 8 quilòmetres d'aturades i un turisme volcat a la C55 a Manresa en sentit Solsona talla un carril. Un altre accident a la B10 entre Barcelona i Sant Adrià cap al Nus Llobregat talla també un carril i provoca de moment 4 quilòmetres de retencions. A tot això, el Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona des de primera hora d'aquest matí fins a les 3 d'aquesta tarda. De fet, ahir la tarda la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retenció en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. Parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts al llarg de tot aquest matí per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu per un principi robatori de cable. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia, d'aquí una hora aproximadament, i segons fonts de la missió humanitària. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. De fet, l'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. D'altra banda, la 14a edició de la Fira del Vehicle omple avui el passeig de l'estació de Valls a l'Alt Camp amb una àmplia exposició de cotxes. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: La fira, oberta des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre, compta amb 8 concessionaris. El president de la Cambra de Comerç de Valls, entitat organitzadora, parla dels tipus de vehicles que hi poden trobar els visitants.
4: No només són cotxes de segona mà, hi ha cotxes nous, hi ha cotxes per dir-ho molt nous o seminous, hi ha cotxes elèctrics, o sigui, la

0: en xarxa.
1: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
2: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 23 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera, El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
1: Abrera Informació, l'agenda.
2: Dins la celebració del mes de la dansa del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'Escola de Dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energydance.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 8-8-1 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 5:45 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 4:45 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant Hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a les 6 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 8:15 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:15 a 8:15 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
2: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 12:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
4: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
5: T'agrada la bona música?
6: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.
7: Ràdio Abrera.
8: Ràdio Abrera.
0: Marquem la diferència.

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Situació complicada en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que s'espera acabi a les 3 d'aquesta tarda. Hi ha molta mobilitat a la P7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava, però també en altres punts on alguns accidents han complicat com a mínim puntualment la circulació. Ara mateix, a la P7 entre la Roca del Vallès i Mollet, en sentit Girona, hi ha 10 quilòmetres de retencions. En altres punts de l'autopista també hi ha algunes cues, això sí, menys importants. En canvi, a la C32 entre Mataró i Vilassar dalt, hi ha 8 quilòmetres d'aturades. Un accident a la ronda litoral B10 a la Barceloneta en sentit Llobregat ha tallat un carril ja reobert i ha provocat 5 quilòmetres de retencions que encara es mantenen. Una topada, també entre dos turismes al carril esquerre de la B20 a l'altura de la Diagonal en sentit Llobregat ha tallat també un carril també ja reobert i ha provocat també un parell de quilòmetres de retencions. El Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles havien de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'aquest matí i fins les 3 d'aquesta tarda. De fet, ja ahir la tarda a la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. I parlant de mobilitat, les línies R2 Nord i R11 de Rodalies poden patir retards de més de 30 minuts al llarg de tot aquest matí per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu, vinculada en principi per un robatori de cable. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel han d'arribar en principi a aquesta hora a la terminal 2 de l'aeroport del Prat, segons fonts de la missió humanitària. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. De fet, l'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tàsers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. D'altra banda, els ocupants d'un cotxe robat van embestir ahir divendres a la nit un vehicle de Mossos d'Esquadra a Badalona i els agents van respondre amb diversos trets. L'incident es va produir pels voltants de 11:45 de la nit a l'avinguda de Conflent, a tocar de la B20 i del Parc Comercial de Montigalà. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i han obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. També en successos, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes. En total hi ha 15 detinguts d'entre 19 i 55 anys i els imputen 26 estafes a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. En plana esportiva, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olympique de Lió. S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota a la final de la temporada passada a Lisboa. Ho faran, acompanyades a Noruega, de més de 4.000 aficionats catalans. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Dins la celebració del mes de la dansa, del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'escola de dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energydance.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 8-1 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 5:45 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 4:45 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant Hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a les 6 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que el Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 8:15, es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:15 a 8:15, el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 12:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el

0: monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre, Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
4: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
4: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, se arregla todo. Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la ràdio del cap de setmana. Vols tenir la informació més propera i la millor música a la teva butxaca? Descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera al teu mòbil i tauleta.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els activistes de la Global Summit Flotilla que van ser deportats aquest dijous per Israel han arribat aquest migdia a Barcelona, han aterrat a la terminal 2 de l'aeroport del Prat i han estat rebuts per centenars de persones amb pancartes de suport i banderes palestines.
3: Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual per part de les autoritats israelianes.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
1: Avui falta exactament un any per la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 anys per la celebració d'eleccions al Parlament. Un fet factible que es compleixi al govern de Salvador Illa enguany, ja que la segona meitat del mandat es farà amb pressupostos.
3: En aquest context, l'adjunta a la presidència d'Esquerra i eurodiputada Diana Riba defensa que el suport als comptes és fruit d'una negociació intensa en què s'han incorporat mesures socials rellevants.
1: A tot això, matí intens en diverses carreteres catalanes en la recta final de l'operació sortida per la segona Pasqua, que acabarà d'aquí una hora a les 3 de la tarda.
3: En les darreres hores s'han viscut alguns moments de complexitat amb retencions importants, tot i que menors a les de la passada tarda, així com alguns accidents també menors. A aquesta hora la situació ha millorat molt, tot i que encara quedin algunes retencions.
1: És moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Marc Aureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeríssimes hores d'aquest dissabte al matí hem tingut una boira restringida sobretot al nord del Cap de Creus i a mesura que ha anat passant en aquestes primeres hores, la boira ha anat guanyant protagonista a molts punts a la Costa Brava. De fet, a l'estat entre les 9 i les 10 ja teníem una boira ben compacta, amb un matí molt assolellat al conjunt del país, amb el pagès, o sí, de molts núvols als íprims. A aquestes hores tenim el creixement de nuvolades aïllades, esporàdiques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que, de fet, de cara a les properes hores, no descartem alguna gotellada. Tot plegat sembla que serà ben poqueta cosa, amb una boira que s'intensificarà i s'ampliarà al conjunt de la Costa Brava. Això farà que les temperatures en aquest sector quedin més frenades, no pas a la zona del Pla de Lleida i també de l'interior de les Terres de l'Ebre, on a aquestes hores les temperatures ja són elevades, però a primeres hores de la tarda inclús podran arribar a superar una altra vegada aquesta barrera dels 35 a 36 graus. Per tant, jornada dissabte càlida aquí a Catalunya.
1: I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugranes busquen la quarta Champions. Ho faran amb més de 4.000 aficionats catalans a les graderies.
0: Abrera Informació. L'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 23 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades.

0: i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'escola de dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energydance.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 81 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 5:45 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 4:45 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant Hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 8:15 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:15 a 8:15 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 12:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre, Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta.

0: Marta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
2: ¿Qué hora son, mi corazón?
3: Hora 23.
4: Te lo dije muy clarito.
5: Permanece a la escucha.
6: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
3: Hora 23.
6: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
3: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
6: A Ràdio Abrera, Hora 23.
7: Ràdio Reloj.
8: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
7: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
8: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
9: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.
10: Obrera, no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Abrera,

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada, t'agrada. Come round to mine and tell me what's been happening.
1: You say it's... Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel ja han arribat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat. Els activistes estaven a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat a més el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. 44 dels activistes tenen passaport espanyol i entre aquests n'hi ha 23 dels països catalans. Els activistes han estat rebuts entre aplaudiments i banderes palestines i amb la presència del ministre de Cultura, Ernest Urtasun. I en plana política, avui falta exactament un any per a la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i dos per a la celebració d'eleccions al Parlament, sempre i quan el govern de Salvador Illa exhaureixi la legislatura, un fet factible a hores d'ara, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys. L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i, si no es produeixen entrebancs, podrien aprovar-se el proper 2 de juliol, abans de l'inici del període de vacances parlamentàries. Pel que fa a mobilitat i acabada l'operació sortida d'aquesta segona Pasqua, hem de passar per Rodalies perquè les línies R2 Nord i R11 poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu. La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 d'aquesta passada matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. I en successos, 6 dotacions dels bombers estan treballant a hores d'ara encara en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus. L'avís l'han rebut a 1:45 i, segons informen fonts del cos, el foc està controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generant una columna de fum molt visible. Efectius estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals. I en els esports, el Barça femení juga aquesta tarda a la final de la Champions a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. Les culers es retrobaran amb Jonathan Giralde, ex-tècnic blaugrana, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure aquesta final, que començarà a partir de les 6 de la tarda al Ullevål Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 23 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Durant el cap de setmana es realitzarà l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
1: Abrera Informació. L'agenda.
4: Dins la celebració del mes de la dansa del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Joventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar

0: Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 6:45 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, espais d'acompanyament familiar, dimecres 27 de maig a 3:45 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 7:45 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:45 a 7:45 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 12:45, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs, romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El

0: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
4: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
3: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
4: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
3: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
4: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
3: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
5: Entre tots i totes, fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera, la ràdio del cap de setmana.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractament d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Una de les activistes, Mihu Ali, ha dit, segons ella, que entres en un túnel del terror, en aquest cas el de la tortura. Li ha explicat que a les fosques 4 soldats la van torturar. Ha detallat que va ser interceptada el 19 de maig i la van traslladar a la presó. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui aquestes vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels propis activistes. Finalitzada també l'operació sortida d'aquesta segona Pasqua, des de les 12 del matí d'ahir divendres i fins a les 3 d'aquesta tarda han sortit finalment de l'àrea metropolitana de Barcelona 585.000 vehicles, el que representa el 97,5% sobre els 600.000 previstos. I en política, avui falta exactament un any per a la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 per a les eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura. Un fet factible a hores d'ara, ja que la segona meitat del mandat començarà amb els pressupostos sota el braç després de l'acord entre govern i Esquerra Republicana. Marxem ara fins a Terrassa, que ha celebrat avui la seva primera cursa antiracista. Més de 500 persones han participat en una jornada que ha combinat esport, convivència i reivindicació per promoure una ciutat més inclusiva i diversa. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
3: Terrassa és una ciutat diversa i plural. Amb aquesta idea de fons, diverses entitats culturals i socials han impulsat la primera cursa antiracista, una iniciativa esportiva i reivindicativa que neix amb la voluntat de promoure la convivència i plantar cara als discursos d'odi i discriminació. La plaça Catalunya ha estat el punt de sortida i d'arribada d'una jornada que ha combinat esport, sensibilització i cohesió social. Ens ho explica l'Abdoulaye Cheikh Fall, membre de l'organització de la cursa.
4: Perquè hem tingut més de 500 inscrits. Estic encantat. Sí, la veritat va costar una mica per les expectatives que teníem i el por, l'estrès, però al final jo crec que va ser un resultat positiu.
3: Més enllà de la vessant esportiva, la jornada s'ha convertit en una gran festa comunitària. La plaça Catalunya ha acollit vermuts musicals, activitats familiars i culturals, així com un dinar popular de germanor per posar punt final a una cita que els organitzadors esperen consolidar en els propers anys.
2: I en els esports, el Barça femení busca la seva quarta Champions a partir de les 6 de la tarda a Oslo davant l'Olímpic de Lió. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Informació. L'agenda amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 23 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons a Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Durant el cap de setmana es realitzarà l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. L'agenda.
5: Dins la celebració del mes de la dansa del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Joventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'Escola de Dansa en Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energydance.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, o Pere Torres d'Abrera, obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 de 3 i la Biblioteca Josep

0: contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 6:15 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, espais d'acompanyament familiar, dimecres 27 de maig a 4:15 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 8:15 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:15 a 8:15 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
0: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 12:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs, romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
3: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
4: No te quedes atrás
3: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
4: En Top Música Nueva.

0: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
1: Cada diumenge a les 10 de la nit a Radio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i sobretot molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Radio Abrera i també a radioabrera.cat.
2: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
1: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
3: Radio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana.

t'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera, la millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació.

0: a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Herrera, 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Herrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractament d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui aquestes tortures i vexacions.
4: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
3: A més, Urtasun també ha denunciat el silenci per part dels grups del PP i Vox envers la flotilla. I en mobilitat, el 97% dels vehicles previstos han marxat de l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida de la segona Pasqua, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. En concret, s'han comptabilitzat la sortida de 585.000 vehicles sobre els 600.000 previstos entre les 12 del migdia d'ahir divendres i les 3 d'aquesta tarda. Marxem ara fins a Sant Cugat, on més de 200 persones han participat avui en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al carrer. La manifestació ha recorregut el centre per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Sergio Morales.
5: La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. Àlex Rossell és membre de Cultura al carrer.
6: Hi ha hagut millores, estan havent avançaments, però encara les coses no estan solucionades. Si hi ha hagut avançaments, hi ha hagut millora en els pressupostos, en algunes assignacions i algunes coses, però encara hi ha algunes mesures o algunes polítiques en les quals es posen darrere la capa de lo tècnic per dir que no poden fer segons coses i sí que poden fer el que ells proposen, però que hi ha empreses que no són així.
5: Des de l'Ajuntament destaquen que s'han reforçat equips tècnics, simplificat tràmits i aplicat bonificacions del 100% per a entitats en diferents taxes municipals.
3: I més cultura, als Camps Elisis de Lleida continuen vibrant en el marc del segon dia de l'Aplec del Cargol, la jornada central de la festa que aplega milers de persones entre penyistes i públic al conjunt del recinte aplequista. I tanquem amb els esports. A partir de les 6 de la tarda, el Barça busca la seva quarta Champions femenina a Oslo, a Noruega. El rival de les blaugranes serà l'Olímpic de Lió. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
7: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada cap de setmana, aquest dissabte 23 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
1: Abrera Informació. L'agenda.
7: Dins la celebració del mes de la dansa del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Joventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'Escola de Dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energydance.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 8-8-1 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep

0: A maig, a les 6 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 2 quarts de 8 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 2 quarts de 6 a 2 quarts de 8 el taller de dibuix manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació. L'agenda.
0: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 2 quarts d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs, romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: En Obramate encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferint de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
4: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
3: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
4: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
3: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera.
2: Marquem la diferència.

que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger, a la Noguera, segons han informat bombers de la Generalitat, que han estat alertats minuts abans de la una. Una infermera que es trobava a la zona ha començat unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. I més successos, perquè la policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc cap a 3:15 de la tarda, quan una ciutadana ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Els agents han actuat amb rapidesa, l'han localitzat i l'han detingut en aquest mateix punt. I d'altra banda, els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractament per part d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui les vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels mateixos activistes. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Comencem a deixar enrere aquest dissabte, que ha estat marcat per ser una jornada molt assolellada al conjunt del país, amb nuvolades que han aparegut sobretot aquesta tarda al Pirineu i Prepirineu, i una boira que ha continuat fent acta presència també aquesta tarda a la Costa Brava. Temperatures molt elevades a les hores centrals del dia, sobretot al Pla de Lleida, a l'interior de les Terres de l'Ebre. Màximes que han superat els 34-35 graus i també elevades han estat a les valls del Pirineu, arribant als 30 graus. Així doncs, deixem enrere aquest dissabte, i demà diumenge començarem una jornada amb boires a la costa catalana, dia radiant al conjunt de Catalunya i nuvolades que tornaran a aparèixer també a la tarda al Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran càlides al migdia. Ho anirem seguint. Que tingueu bona nit.
2: I en cultura, els Camps Elisis de Lleida vibren en el marc del segon dia de l'aplec del Cargol de la ciutat, la jornada central de la festa que aplega milers de persones, entre penyistes i públic, al conjunt del recinte aplequista. En el marc de la festa, avui s'ha fet l'ofrena floral a l'estàtua de Manolo Calpe, impulsor de l'aplec, mentre que un altre dels actes destacats ha estat el dinar de germanó a les parcel·les de les colles. I en els esports, el Barça comença just a aquesta hora a disputar la final de la Champions femenina Oslo a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. Les blaugranes busquen la seva quarta Champions. D'altra banda, fa només uns minuts el Barça de futbol s'ha quedat eliminat a les semifinals de la Copa del Rei després de perdre els penals davant del Jaén. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana realitzar l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dins la celebració del mes de la dansa, del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Joventudes Rocieras d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'Escola de Dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energydance.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 3:15 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 3:15 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 6:15 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 3:15 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant Hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites jo, fent grans les petites coses. I recordem que el Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 2:15

0: Tram Pedra Seca, Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònica camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs, romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
0: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Ràdio Abrera, sempre al teu costat.

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: 107.9.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger, a la Noguera, segons han informat els bombers de la Generalitat, que han estat alertats minuts abans de la una. Una infermera que es trobava a la zona ha començat les maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. I els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractament per part d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui les vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels activistes.
4: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres i, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
3: A més, Urtasun també ha denunciat el silenci del PP i de Vox envers la flotilla. I aquí a Catalunya avui falta exactament un any per a la celebració de les eleccions municipals i, a més, en falten dos per la celebració d'eleccions al Parlament si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura. Un fet factible a hores d'ara, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys. L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. I a Madrid, una manifestació contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el seu executiu ha plegat unes 40.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, a la comunitat. Segons la mateixa font, la marxa que ha recorregut el centre de la capital de l'Estat ha acabat amb 3 detinguts i 7 policies ferits lleus. La dreta espanyola ha donat suport a aquest esdeveniment, ja que el president de Vox, Santiago Abascal, hi ha assistit, així com diversos diputats i senadors del PP, encapçalats per la portaveu popular al Senat, Alicia García. I tanquem amb els esports. El Barça juga des de les 6 de la tarda a la final de la Champions femenina a Noruega davant l'Olímpic de Lió. Al descans a Oslo, el resultat és d'empat a 0. I a la primera divisió, el Girona es juga a la permanència a Montilivi aquesta nit a partir de les 9 davant l'Elx. Els gironins només els hi val la victòria. L'Espanyol tancarà la temporada davant la Real Societat i el Barça ho farà al camp del València. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana es realitzarà l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluc, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
1: Abrera Informació. L'agenda.
5: Dins la celebració del mes de la dansa del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'Escola de Dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energydance.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudis, d'estudi. Heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 6:15 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 4:15 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant Hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 2:15 de 8 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 2:15 de 6 a 2:15 de 8 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç de Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 2:15 d'una, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de

0: que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 2 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: El cap de setmana passa'l amb nosaltres. El cap de setmana passa'l amb Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
4: i tota la informació.
3: Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: directe de Ràdio Brera.
1: Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor amb un doblet i Catacolla amb diverses intervencions de mèrit han estat les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parayuelo ha posat la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit. D'aquesta manera, l'equip de Pere Romeu recupera l'hegemonia europea i es treu així l'espina de la derrota viscuda l'any passat en la final davant de l'Arsenal. I l'incendi d'un autocar a la C31 a l'altura de Badalona s'ha controlat s'ha controlat uns minuts després de les 7 de la tarda. L'incident ha obligat a tallar la via en els dos carrils de la marxa durant uns 30 minuts mentre arribaven els serveis d'extinció d'incendis dels bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat 5 dotacions. Segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha constància de ferits, ja que els passatgers del vehicle han pogut sortir pel seu propi peu. A hores d'ara, la circulació ha quedat restablerta en sentit Barcelona i en sentit Mataró. Hi ha un carril obert. D'altra banda, també està tallada la BB-5301 a Brull a causa d'un altre accident. I seguim amb successos, perquè un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger a la Noguera, segons han informat els bombers de la Generalitat, que han estat alertats minuts abans de la una. Una infermera que es trobava a la zona ha començat les maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. D'altra banda, els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractaments d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui les vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels activistes.
4: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
3: A més, Urtasun també ha denunciat el silenci per part dels grups del PP i Vox envers la flotilla. I tanquem amb cultura, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo ja han arribat a la cerimònia de clausura del Festival de Cannes, el que significa que probablement recolliran un premi per la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol estaria premiat al festival després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 24 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
1: Abrera Informació. L'agenda.
5: Dins la celebració del mes de la dansa del dimarts 26 al divendres 25 de maig, l'entitat Juventudes Rocieres d'Abrera ha programat classes gratuïtes perquè tothom qui ho vulgui pugui provar diferents disciplines i descobrir l'àmplia oferta d'activitats de balls que hi ha al municipi. Per assistir-hi només cal reservar cita a través del WhatsApp 610 89 55 87, mentre que de l'1 al 5 de juny serà el torn de l'Escola de Dansa Energy Dance Studios. En aquest cas, cal reservar plaça a través del formulari disponible a través del web de l'escola, energydance.es. Al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo podeu consultar el detall dels horaris. Recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules d'estudi heu de fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 08 8-8-1 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la sala C de la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Per a més informació, podeu contactar-hi a través del correu electrònic escacsabrera@gmail.com. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 26 i dijous 28 de maig, a 5:45 de la tarda, es reunirà el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. Fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. En el marc del programa Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, Espais d'Acompanyament Familiar, dimecres 27 de maig a 4:45 de la tarda, tindrà lloc el darrer taller que porta per títol Acompanyant Hàbits i es durà a terme a l'Escola Francesc Platon i Sartí. Trobareu l'enllaç per fer la inscripció al web abrera.cat. També dimecres 27 de maig a 6:00 de la tarda, la Casa de Cultura d'Abrera acollirà una nova sessió del cicle de xerrades de salut comunitària que porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins al divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent grans les petites coses. I recordem que al Casal de Joves d'Abrera, tots els dimarts de 5 a 8:15 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 6:15 a 8:15 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats del Casal de Joves estan adreçades a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al web abrera.cat es pot formalitzar la inscripció per a la visita al Pou de Glaç d'en Margarit i el Caramell, programada pel diumenge 30 de maig d'11 a 12:15, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera.

0: venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
4: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
4: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
6: Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
7: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
8: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
9: A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.
10: T'agrada la bona música?
11: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.
12: Encara no tens l'aplicació de Ràdio Abrera? I a què esperes? És gratis. Descarrega-la al teu mòbil i tauleta i porta'ns on vulguis.
13: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Punto.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
1: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Allà on siguis, nosaltres hi serem. www.radioabrera.cat.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. El Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor, amb un doblet i catacoll amb diverses intervencions de mèrit, han estat les principals artífecs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parayuelo ha posat la cirereta amb dos gols més al tram final del partit. D'aquesta manera, l'equip de Pere Romeu recupera l'hegemonia europea i es treu l'espina de la derrota viscuda l'any passat davant de l'Arsenal. I l'incendi d'un autocar a la C31 a l'altura de Badalona s'ha controlat uns minuts després de les 7 de la tarda. L'incident ha obligat a tallar la via en els dos carrils de la marxa durant uns 30 minuts mentre arribaven els serveis d'extinció d'incendis dels bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat fins a 5 dotacions. Segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha hagut ferits, ja que els passatgers del vehicle han pogut sortir pel seu propi peu. A hores d'ara, la circulació ha quedat restablerta en sentit Barcelona i en sentit Mataró. Hi ha només un carril obert. D'altra banda, també està tallada la carretera BB-5301 a Brull a causa d'un accident. Seguim amb més successos. Un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger, a la Noguera, segons han informat els bombers de la Generalitat. Una infermera que es trobava a la zona ha començat unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. I marxem ara a Constantí, al Tarragonès, que acull demà una nova edició de la trobada de Puntaires, una cita ja consolidada dins el calendari cultural del municipi. La jornada reunirà prop de 130 participants de diferents punts de Catalunya. Des de Constantí Ràdio ens ho explica Noelia Silvero.
3: La trobada començarà a les 10 del matí al carrer Major amb l'arribada de les Puntaires. Mitja hora més tard es farà l'esmorzar i al llarg del matí es podrà veure el treball de puntes de coixí en directe. A les 11 hi haurà una actuació de balls de cercavila per amenitzar la jornada i a 1:15 es farà l'entrega de detalls commemoratius. Carme Cardenàs és membre del grup cultural Mestresses de Casa.
4: La trobada de Puntaires, que es farà diumenge dia 24, reunirà a associacions de diferents llocs de Catalunya. Bueno, esperem un dia solejat i que tinguem un bon diumenge amb les puntaires. En total serem unes 130 aquest any.
3: Des de l'organització destaquen la bona participació i el caràcter festiu d'una trobada que any rere any posa en valor aquesta tradició artesanal de la punta de coixí.
2: I en els esports comença aquesta hora l'última jornada de la primera divisió, on el Girona es juga la permanència a Montilivi davant l'Elx. Als gironins només els hi val la victòria. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
3: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
2: Descarrega't la nostra aplicació.
4: Disponible per Android i iOS.
2: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. El Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final l'Olímpic de Lió per 4-0. Eva Pajor amb un doblet i catacolla amb diverses intervencions de mèrit han estat les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Barayuelo ha posat la cirereta amb 2 gols més al tram final de partit. I d'altra banda, el contacte d'un cas d'antivirus que estava aïllat a l'Hospital Clínic ha donat negatiu en la tercera prova PCR practicada. Segons ha informat el Departament de Salut, la persona es troba en observació asimptomàtica i en bon estat general i a partir d'ara seguirà en situació d'aïllament a casa seva durant 14 dies més fins a completar les 6 setmanes que marca el protocol. I ens anem ara fins a Valls, on s'està celebrant la 43a edició de la nit de premis d'aquesta ciutat. L'acte ha començat a les 8 al Centre Cultural del municipi. Ens porta a l'última hora en directe des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats. David, bona nit.
3: Bona nit. Des del Centre Cultural Municipal de Valls, ara mateix es fa la fotografia de família dels guardonats en aquesta 43a edició de la nit de premis, una cita ja plenament consolidada al calendari social, cultural i empresarial de la capital de l'Alt Camp. En total s'han lliurat 24 guardons distribuïts en 16 categories diferents en una nit marcada pel reconeixement a trajectòries i iniciatives destacades de la ciutat i també de la comarca. Un dels moments més esperats ha estat el lliurament del títol de la Vallenca de l'any 2026, que enguany ha recaigut en la sommelier Anna Casabona, per la seva projecció professional i vinculació també amb el món del vi i en el territori. També s'ha reconegut la tasca educativa i social de l'Escola Ladi Oms, distingida amb el Premi a la Iniciativa Cívica. La nit de premis està organitzada per la Fundació Ciutat de Valls en la Cambra de Comerç i l'Ajuntament de Valls i s'ha pogut seguir en directe a través de TAC12. Ara hi haurà el moment del sopar relacional a peu dret aquí també a les instal·lacions del Centre Cultural Municipal.
2: Moltes gràcies, David, i com veiem ja a recta final d'aquesta 43a edició de la nit dels Premis de Valls. Seguim parlant de cultura, en aquest cas al Festival de Cannes, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo guanyen el premi a millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat a aquest festival, un dels més prestigiosos del món, després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior. I en els esports, en joc l'última jornada a la primera divisió, on el Girona es juga la permanència a Montilivi davant de l'Elx. Als gironins només els hi val la victòria, però al descans l'Elx guanya per 0-1. També juguen l'Espanyol i el Barça, els blanquiblaus perden davant la Real Societat per 0-1 i els blaugranes estan empatant a 0 amb el València. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 11. ¿Qué
1: hora
0: son,
1: mi corazón? Hora 23.
2: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
5: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
6: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
7: Ràdio Abrera, no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.
5: Hey, Fletch!

0: song.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
1: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
2: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el

0: compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'Igualtat, Feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a radiobrera.cat i a la nostra app. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Siguis on siguis, Ràdio Brera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radiobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Brera, amb